0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
1: Ràdio Palafolls.

t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: flamenc, la millor música. Ràdio Palafolls.
1: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls,

0: Ràdio Palafolls.
1: 24 hores de bona música.
2: Ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
3: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació al consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
2: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
4: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
3: El regidor no adscrit, Martí Victòria.
2: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels des de fa tant de temps i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, potser cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Algú va dir: la llibertat està en ser amo de la teva pròpia vida. Quina és la teva?
2: Em dic Carme i m'agradaria que em posessis, sisplau, Laura, de Lluís Llach.
1: Doncs amb molt de gust, primer perquè és una cançó preciosa i després perquè la tal Laura va ser veïna meva durant més de 20 anys. Vivíem al mateix edifici, ens trobàvem a l'ascensor. Malauradament, la Laura, que havia nascut el 1940 a Barcelona, ens va deixar també a Barcelona el 2018, després d'haver acompanyat a Lluís Llach durant 38 anys. Ell li va voler dedicar aquesta cançó al 1977. També va ser la cançó escollida per un dels nostres convidats, per al president Artur Mas.
3: Senyor Artur Mas, què tal?
4: Molt bé, home, molt bé.
3: De totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
4: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
3: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la Laura Anglerich.
4: Sí, senyor, exactament, exactament, a la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt, molt, molt, molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
3: I recorda aquell noi tan jove, que curiosament es deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt al senyor Artur Mas d'ara?
4: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
3: Però és per lògic, dins, no? Les idees...
4: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.
3: Moltíssimes gràcies, ha estat molt amable.
4: A vosaltres.

Ορδάντης, Μις Κασιόν. Sempre m'ha agradat molt aquesta cançó i moltes més del seu intèrpret, Brian Ferry. Un autèntic gentleman. No fa pas gaire li vam dedicar una bona estona de programa perquè havia arribat als 80 anys. Però aquesta peça és de 1982. Serveix com a introducció per aquell espai obert com tots els altres, en el que et demanem una cançó que et recordi el teu servei militar. T'agradés o no fer-ho, però una cançó vinculada a aquell temps, si més no especial. Pots dir-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Valentí des de Sant Fruitós de Bages, que ens diu: hola Albert, et comento les cançons que em van acompanyar la mili. El Ferral del Bernesga, CIR 12 a León, en coses que no s'obliden, oi? Diu: cada dia després de Diana i mentre ens afaitàvem, vestíem i arreglàvem la camareta, el quinto que feia de dijoc, que hi ha megafonia, ens punxava Brass in Pocket dels Pretenders, però també More Than This de Roxy Music i Police, entre d'altres. Com pots veure, el paio hi entenia i et posava de bon humor només començar el dia. Així que encaraves la jornada de bon rotllo a fer tota la instrucció i tot el demés. Quan sento aquestes cançons, sempre penso en l'Emili, Valentí de Sant Fruitós. Ai, gràcies a la música, eh?

0: la veu de Chrissy Hynde dels Pretenders. Veu i líder, amb el seu estil únic, consolidada com una de les grans figures femenines del rock, amb un dels primers èxits, aquest Brass in My Pocket.
1: Got brass in pocket.
0: Llautó a la butxaca.
1: Got
0: però l'amic Valentí, des de Sant Fruitós de Bages, al recordar la seva família, ens ha dit tres temes bons. Hem escoltat Morgan Lees, de Brian Ferry, aquest dels Pretenders, que va arribar a ser número 1 a la Gran Bretanya, però també Police. Sí, senyor. Bueno, el tema és bo, però el títol no es van matar gaire, eh? De-du-du-du, de-da-da-da. Records de bons temps de ràdio. I de vida.

de Du-Du-Du, de Da-Da-Da, una de les bandes més importants, més influents, de finals dels anys 70 i principis dels 80. Police, hi ha alguna cançó que vinculis directament a l'Emili? Et va tocar fer-la? T'agradava? O no et va agradar gens? Però aquí som músics. Digue-m'ho, cocodrilclub@gmail.com. Mira, qué bonito es esto. Fa un moment escoltàvem una veu única, la de Chrissie Hynde, Pretenders. Ara escoltarem la de Stevie Nicks. La de Fleetwood Mac. I també sabrem quina és per ella la cançó perfecta.

0: i Stevie Nicks dels fantàstics Fleetwood Mac va declarar recentment que de totes les cançons dels Beatles n'hi ha una que destaca per ella, que va definir com a la seva cançó perfecta. Al llarg de la seva carrera, els Beatles van gravar una desena de discos i centenars de cançons en tan sols uns quants anys. Gràcies a les seves creacions, el conjunt del Liverpool va arribar a orelles de milions de persones, moltes de les quals van ser altament influenciades pels seus temes. Un exemple és Stevie Nicks, la cantant nord-americana, que va desenvolupar una gran carrera tant en solitari com a formant part de Fleetwood Mac. Una cançó que va predir el futur. De totes les cançons dels Beatles, n'hi ha una que destaca per a Nicks. Ella la va definir com a cançó perfecta. Es tracta de Yesterday, que va integrar el cinquè disc d'estudi del grup, anomenat genèricament Help, que també era el títol de la seva segona pel·lícula, però primera en colors, perquè la primera, que no se la de aquell dia, era en blanc i negre. En parlar de la cançó, Nicks va pensar que Paul McCartney va predir el que li passaria més endavant amb la seva dona i va comentar: crec que Yesterday va ser en gran mesura una premonició de Paul McCartney del que vindria amb Linda, trobar el seu únic gran amor i el que després va significar perdre-la. Va ser el que em va sorprendre, deia Stevie Nicks. Recordem que Linda McCartney moria el 1998 amb només 56 anys, després de lluitar amb el càncer de mama durant 3 anys. Curiosament, la Maria Antònia Portus Rigau ens diu: m'encanta el programa, l'escolto els diumenges des de Torelló. Ets un crac, Albert. Gràcies. I els temes que poses són boníssims. Una de les meves preferides és dels Beatles, els meus ídols, i el Yesterday és única. Gràcies, Albert, no paris mai. Maria Antònia Portus Rigau. Saps, Maria Antònia, que també va ser la cançó escollida per al grandíssim actor Joan Pera?
1: Joan, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu.
2: Home, jo ja sou molt gran. Hi ha qui diu que la vida és com una pel·lícula sense la música de fons. Jo sempre he procurat que hi hagués música de fons. N'hi ha una que sempre amb la meva dona la recordem moltíssim, que era el Yesterday dels Beatles. Els Beatles en aquell moment era el trencament, l'esperança d'un futur molt millor. Deixàvem enrere una època molt fosca. I el sortir, aquells quatre nanos, bueno, va ser com una alenada d'aire fresc, no? I el Yesterday, que a més era romàntica, i a més era per als noviets, com la meva dona i jo, que deliràvem d'aquestes coses, ens ha quedat sempre. I sempre que ens passa alguna cosa, recordem tots dos el Yesterday.
1: El Yesterday original del 1966, el mateix any que els Beatles van actuar per primer i últim cop a Barcelona. No vas tenir l'ocasió de veure'ls?
2: No, jo
1: tampoc.
2: No, jo era jovenet, però recordo veure els diaris. Me'n recordo de veure una fotografia amb ells amb el barret de toreros, sí, a la plaça de toros.
1: Les imatges que han sortit al Nodo.
2: Sí,
1: que hi ha molt poques imatges de la seva visita a Espanya.
2: Sí. Ah, sí? Però sí, me'n recordo d'això. Sí, que m'hagués agradat anar-hi, però ni teníem els calés, ni més jo vivia fora de Barcelona, vull dir, no era impensable, però sí que el recordo molt, molt.
1: Joan, moltes gràcies, has estat molt amable, molta sort en el teatre i en el doblatge i a la tele i a tot el que fas, que no pares, eh? Una altra cosa no se li podrà negar mai al Joan, i ho sabem els companys d'ofici també del doblatge, que té una capacitat de treball increïble, que quantes vegades haurà sortit al teatre a quarts de dues i a les 8 del matí ja estava doblant en un estudi.
2: Oh, quin remei! No, sí, és veritat, és la meva vida. M'agrada molt fer aquestes feines que faig, perquè d'alguna manera, doncs, transmetro al públic aquelles coses que a mi m'agraden, i jo faig quan faig un doblatge, que jo puc transmetre el que jo sento, també m'agrada molt. Mentre pugui fer això, jo ja estic content.
1: I et sents privilegiat, eh?
2: Una mica sí.
1: Clar,
2: no
1: sí,
2: diguem gaire, per si de cas.
1: Gràcies, Joan, i escoltem el Yesterday.
2: L'escoltem, gràcies.

0: Yesterday, més que una cançó, tot un himne, i, si no m'equivoco, la cançó també més versionada de la història. Algú va dir, el secret de la vida és caure 7 vegades i aixecar-se 8.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

encara que m'ho has dit, ja em comença a semblar. En tot cas, el que va fer la música de Blade Runner, que va ser Vangelis, el gran Vangelis Papatanasio, ho va fer el 1982, que va ser quan es va estrenar la pel·lícula. I el Paraules d'amor d'en Serrat és molt anterior, és del 1965. Esclar que moltes cançons s'assemblen perquè tampoc hi ha gaires notes. N'hi ha 12, eh? La música es composa principalment utilitzant un conjunt de 12 notes diferents en escala cromàtica en la música occidental. Però es poden crear melodies amb tan sols 2, 3 o 4 notes, i això sí, existeixen més de 2.000 combinacions teòriques de notes. I la quantitat és pràcticament infinita al sumar el ritme, les octaves i els instruments.

0: més o menys, eh? Ostres, ara feia molt de temps que no sonava el Paraules d'amor d'en Serrat. Com és que l'havíeu oblidat? Si qui més qui menys s'ha sentit identificat amb aquesta lletra i que per molta gent és la gran cançó de la seva vida. Un dia, aquí al programa, en Joan Manuel Serrat, ja fa molts anys, eh? Fa molts anys de quasi tot. Em va dir que aquesta cançó ja no era seva. I d'això se'n va adonar un dia que estava circulant amb cotxe per la Costa Brava i va voler parar en un poble a fer una cigarreta i a prendre alguna cosa. I va sentir de fons que era festa major, que hi havia una orquestra i que estava tocant Paraules d'amor i que la gent la cantava. Aquell dia es va donar compte que ja no era seva, que era de tothom.
1: Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor.
0: Però, amic Pinoski, estic molt content que per ballar lents hagis escollit una cançó del meu estimat Franco Battiato. Em sento també molt satisfet de que molta gent m'hagi dit que no coneixia Battiato o que només el coneixia amb el seu tema més comercial a Espanya, el Yo Quiero Verte Danzar, i que gràcies al programa ha descobert o redescobert la seva filmografia. Hi ha un programa que li vam dedicar quan va morir, que està a la vostra disposició, un programa sencer d'una hora, al meu canal personal d'Ivox. Si poseu especial Cocodril Franco Battiato, us sortirà. Escoltem primer una actuació enregistrada en directe a Itàlia.

0: Va dir a tot, ja era gran. Aquest concert el va fer poc temps abans de morir. Però aquesta cançó, mira que m'agraden moltes d'ell, però jo crec que aquesta és la cançó més gran dedicada a l'amor que s'ha fet mai. Ja veureu, veieu què us dic. La cura, en la versió en castellà, el cuidado, és una expressió poètica d'amor i protecció cap a un ésser estimat. La lletra parla d'un compromís profund de cuidar i protegir la persona estimada de les adversitats de la vida, com ara les malalties, les inseguretats i els desafiaments emocionals. Battiato utilitza metàfores per descriure la profunditat de la seva dedicació, prometent superar les corrents gravitacionals i el pas del temps per preservar la joventut i la felicitat del seu ésser estimat. La cançó també explora la idea d'un amor que transcendeix d'allò físic, oferint silenci i paciència i compartint un viatge cap a l'essència.
1: Tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono.
0: Els profumi d'amore que embriaguen els cossos suggereixen una connexió íntima i sensual, mentre que la bonaccia d'agosto representa la intensitat dels sentiments que ni la calma pot apaivagar.
1: Ti salverò da ogni malinconia. Perché sei un essere speciale.
0: Battiato es presenta com un guardià i guia, prometent teixir els cabells del seu estimat com si fossin les notes d'una cançó, simbolitzant la creació d'una obra d'art a partir del seu amor. Ai, l'estil musical de Franco Battiato, conegut per la seva fusió de pop, rock progressiu i música clàssica, complementa la lírica amb melodies que evoquen la serenitat i la profunditat del compromís amorós. La cura, el cuidado, s'ha convertit en una de les cançons més emblemàtiques de l'artista, ressonant amb audiències pel missatge universal d'amor i cura incondicional.

Cuidado, adaptació al castellà de La cura de Franco Battiato, inclòs al seu àlbum La emboscada, de 1996. Quina és la teva cançó lenta preferida per ballar-la amb la persona que més t'agrada? M'ho dius? M'envies un email? cocodrilclub@gmail.com. Des d'Olot, on sempre hem tingut molts i molts amics, ens escriu en Quim, que ens diu: a l'Albert, soc en Quim d'Olot, i per la nova secció de balades o lents em proposaria moltes. Per exemple, The Power of Love, amb Jennifer Rush, Corazón Destrozado, amb Bonnie Tyler, Jardín Prohibido, amb Sandro Jacobi, o El dia que me quieras, amb Roberto Carlos, i tantes d'altres. Bueno, però no em facis una sessió de lents, eh? Jo demano només una. Aquí està el joc. Diu, però si n'he de proposar només una, seria Mall of Kintyre, de Paul McCartney, amb The Winds. Mira, que a mi no se m'hagués acudit mai posar-la a la meva sessió de discjòquei com a tema lent. A més, t'he de dir, amb tot el respecte, eh? Va ser un gran èxit, i les primeres vegades que la vaig escoltar em va semblar preciosa. Després hi vaig agafar una mica de mania, perquè és molt llarga i tanta gaita em va embafar una mica, però bueno... Diu en Quim d'Olot, em porta molts bons records perquè l'havia ballat sovint a la discoteca Dales de Banyoles, situada al camí del Prat de Dalla de Porqueres, amb vistes a Roca Corba. Carai, quants detalls, no? I així m'agrada. Diu, és una discoteca desapareguda fa molts anys i que havia estat mítica en les dècades dels anys 70 i 80. Aquesta discoteca tenia dues sales, una amb música disco i l'altra amb lents, que s'anaven alternant, de tal manera que en una o altra sempre sonava música per ballar en parella, a pillin. Aquesta cançó solia obrir el canvi de la música disco als lents. De l'època post-Beatles de Paul McCartney, és un cant melancòlic a la península de Kintyre, a l'oest d'Escòcia i molt a prop de la costa irlandesa. Gràcies per fer-nos gaudir cada setmana amb música per al record, que ens ajuda a no perdre la memòria sonora d'uns anys que formen part de la nostra història. L'amic Quim d'Olot, amb els seus comentaris, ens confirma que una cançó t'agrada més o menys depenent de...

Mull of Kintyre, a Escòcia. Publicada el 1977, és el lent que li agradaria ballar a l'amic Quim Dulot. I parlant de ballar, aquesta secció es diu Els més ballats de la història. Et demanem que ens diguis una cançó que la vida real, no imaginada, t'hagi fet ballar. De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000. Ah, i si no t'importa, em dius també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al recordar-la molts altres oients també la recordaran.

0: a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I si t'agrada ballar, recorda que les tardes de diumenges seguim celebrant uns tardeus fantàstics amb la música del Cocodril a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, i cada vegada està més maco allò, més ambientat, més divertit. Avui des de Tona ens escriu l'Eulàlia Figuerola, que diu: la meva és Barry White, no me'n puc estar de ballar. Us he trobat fa poc i estic super fascinada amb el programa. Us escolto des de Tona. Enhorabona pel programa. Mira, no fa pas gaire vaig estar dinant a Tona. I per cert, molt bé. Gràcies, Eulàlia. Aquesta, com que l'hem escoltat moltes vegades, és de les més demanades en aquest espai i també a les meves sessions, avui te l'envio amb una versió que té una introducció més llarga, amb uns arranjaments o unes mescles diferents, que espero i desitjo que t'agradi molt. Ah, i procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: l'esquema i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: macchiato.
1: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
2: Ràdio Palafolls.
1: Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar.
2: Escoltes
1: Ràdio Palafolls, el 107.7

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i la qualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: El millor de la setmana es diu Ona Maresme Més, a la teva ràdio local.
1: Benvinguts a l'Ona Maresme Més, l'espai on repassem el bo i millor del programa d'aquesta setmana. Aquesta setmana hem conversat amb el director Martí Sala per parlar sobre el seu nou curtmetratge La Flama, una producció carregada d'emoció i sensibilitat. Martí, benvingut a Premià Mèdia. I què tal? Com estàs?
2: Moltes gràcies. Bé, molt bé. Cansat, però bé. Amb molta il·lusió d'estar aquí i moltes ganes de presentar aquest esdeveniment de la setmana que ve.
1: Com dèiem, estrenes el 27 de maig, La Flama, el curtmetratge, el cinema L'Amistat. Com estàs vivint aquests dies previs a l'estrena?
2: Amb bastant d'estrès perquè intentes publicitar-ho, intentes que la gent descobreixi alguna cosa que piqui el coquet, però no massa, perquè encara es mantingui una mica l'intriga i per tant l'interès. I amb el director de producció, el Didac Meia, estem intentant ara perfilar els últims detalls ja de tot plegat per la projecció.
1: Explica'ns una mica, sense dir massa, no? Però quina història hi trobem en aquest curtmetratge?
2: En aquest curtmetratge hi trobem la història de la Jana, una noia que bàsicament viu submergida en el laberint i amb el son de la burocràcia que tan bé coneixem els occidentals, per dir-ho d'alguna manera, i bàsicament té un objectiu molt clar, que és estar en el present, estar sentint el que té just davant, i ho té molt difícil perquè té conflictes amb la parella i problemes burocràtics pendents de solucionar. I llavors el curt ens parla una mica d'aquest infern i de aquest intent de posar ordre i sobretot d'estar en pau amb si mateixa, de la Jana.
1: Hi ha alguna vivència o alguna emoció personal que puguem trobar al darrere d'aquesta història?
2: Jo crec que qualsevol premenent que vingui a veure aquesta pel·lícula se sentirà profundament identificat o identificada amb el que veurà i patirà un petit atac d'estrès en premi final que li serà molt agraït.
1: Quin tipus de cinema t'interessa fer? Explica'ns una mica, doncs, el cinema que t'agrada.
2: El cinema que m'agrada o el que m'interessa fer? A veure, perquè és, a vegades no és el mateix.
1: Clar, primer el que t'agrada.
2: El que m'agrada és gairebé tot. Gairebé tot, sempre que tingui alguna cosa que m'enganxi. A mi m'agrada molt anar a veure Titanic quan fan la reposició al Fenomena, i m'agrada molt anar a veure El Séptimo Sello quan la posen també al Fenomena o a la Filmoteca. Els descobriments més interessants poden estar tant en el cinema mut com en un blockbuster dels 70. I d'aquest any, de moment, m'està encantant el cinema que ens ha presentat directors com... bé, el nom ara no ho sabré dir, però directors com els que ens venen de Palestina amb La Meravellosa, Todo lo que fuimos, però també m'ho vaig passar força bé veient, per exemple, Proyecto Salvación. És a dir, crec que bon cinema podem trobar-lo a qualsevol banda. El que m'interessa fer a mi, normalment, no és que m'interessi un tipus de cinema per fer, sinó que trobo una idea que m'atrau i a través d'anar desenvolupant-la, preparant-la i fent-la, m'adono de com ha de ser i quin tipus de cinema ha de fer. Sense anar més lluny, L'Origami, que també el vaig presentant aquí, en aquesta mateixa taula, fa 3 anys, gairebé exactes, i que també es va estrenar a L'Amistat, era un curtmetratge molt diferent a La Flama. L'Origami era un curtmetratge on hi havia molt de diàleg, que hi havia flashbacks, que hi havia molta introspecció, i La Flama, en canvi, és un curt sense diàlegs, que té un sol protagonista, una sola protagonista, i molt més dinàmic, molt més ràpid. La Flama era en 27 minuts, aquest no arriba als 15. Així que amb cada pel·lícula, Les Nenes del Carmel era molt diferent, que vam fer també amb la Caroline Minyot, amb cada pel·lícula trobo una manera nova d'explicar, encara que soni molt pretensiós, la història que hi ha dins d'aquesta idea.
1: Molt bé, doncs Martí, moltes gràcies per l'entrevista i ens veiem aviat.
2: Fins ben aviat, gràcies.
0: Estàs escoltant Ona Maresme Més, el bo i millor de l'Ona Maresme.
1: Ha passat per l'Ona Maresme la Begoña López, amb qui hem abordat els riscos del consum de tabac i els nous hàbits relacionats amb el tabaquisme.
3: Bé, Malgrat celebra la Setmana de la Salut i a partir de dimecres es faran activitats en aquest sentit, tant a Malgrat com a Palafolls. Una d'aquestes activitats, de fet, o les activitats anirien relacionades també amb el tabaquisme, i avui parlem d'aquesta addicció amb Begoña López, que és infermera especialista en atenció familiar i comunitària i referent en tabaquisme de l'àrea bàsica de salut de Malgrat Palafolls. Bona tarda, Begoña.
4: Hola, bona tarda.
3: Bé, en primer lloc, quines activitats es faran des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva en el marc de la Setmana de la Salut?
4: Doncs mira, aquí a l'àrea bàsica de Malgrat Palafolls, que és la que ens compet, farem en principi dues activitats. Vale? Compteu que estem amb la Setmana Sense Fum, i el coincidirem el dimecres, proper dimecres dia 27. Al matí farem activitat a Malgrat, a la tarda la farem a Palafolls, i així podem englobar tota la població. Totes dues activitats estan obertes a la població, d'ambdues poblacions, valga la redundància, vale? Amb la qual la gent pot venir tranquil·lament dintre d'aquest horari, pot venir, no cal inscripció. El dimecres 27 al dematí, de les 9:30 fins a les 14:30, posarem una taula informativa a l'entrada del CAP de Malgrat, on hi haurà informació sobre l'hàbit tabàquic, tant actiu com passiu. Hi haurà companyes que també dominen molt el tema i que tracten també el tabaquisme habitualment. Tindrem per poder resoldre dubtes, per donar informació en relació amb el tabaquisme, amb l'ajuda per deixar de fumar, i també amb el tabaquisme passiu, que també moltes vegades ens el deixem una miqueta de banda. I a la tarda, aquí al CAP de Palafolls, a Palafolls no al CAP, sinó a la biblioteca de Palafolls, a la biblioteca Enric Miralles, tenim una sala reservada, que des de les 6 de la tarda fins a 8:15, fins a les 19:30, farem una xerrada que porta per títol "M'estic plantejant deixar de fumar, per on començo?". I amb aquesta xerrada bàsicament el que farem serà donar una sèrie de tips, de consells per la gent que s'està plantejant deixar de fumar, o que potser no s'ho ha plantejat perquè pensa que és molt difícil o que li costaria molt. Doncs una mica per els primers passos que hauria de donar, no llançar-se a la piscina, sinó per on pot començar per canviar aquest hàbit, per trencar una mica la rutina i per ajudar-lo a donar el pas definitiu, que seria el deixar de fumar.
3: Dit això, tenim casos detectats, el nombre de casos de tabaquisme detectats al Maresme, per part, teniu dades des de la corporació?
4: La incidència és molt similar a la de tota Catalunya. Estem parlant actualment d'un de les últimes estadístiques, que són del 24-25, estàvem amb un 20-25% de tabaquisme en població major de 15 anys, tabaquisme diari, consum diari dels diferents tipus de tabac, o sigui, no ens limitem al tabac empaquetat convencional, sinó que aquí s'inclouen cigarretes electròniques, s'inclou el tabac de liar, s'inclouen altres sistemes, i tindríem una incidència tota Catalunya, i nosaltres estem més o menys similars, sobre el 20-25%.
3: Val. A quin sector de la població està perjudicant més el tabaquisme? Sorprèn també que aquestes dades es contemplin a partir de majors de 15 anys.
4: Bueno, es contemplen a partir de majors de 15 anys les dades d'estadístiques globals, però és cert que també es fan cada 4 anys, aproximadament 2-4 anys es fan els estudis més a les escoles. El que passa és que són més limitades aquestes dades, però també es fan enquestes de salut cada cop més implicant a l'adolescència i als infants, precisament. En aquest cas, el que es mira més, sobretot quan es fan actius d'enquestes, són ja no només els nanos que comencen, tenim en compte que el tabaquisme està de mitjana començant mitjana, que no vol dir que la gent no comenci abans, però tenim una mitjana dels 14-15 anys, per això es contemplen a partir d'aquestes dates, perquè és quan s'estableix una mica el consum diari. Al principi sabem tots que fem una miqueta d'experimentació quan es comença a contactar amb el tabac, però també es miren dades de tabaquisme passiu i de l'exposició al fum del tabac als domicilis, i afortunadament cada cop això va disminuint, vale? Però encara tenim uns nivells d'un 4-7% de nanos petits exposats als domicilis.
3: Doncs Begoña López, infermera especialista en atenció familiar i comunitària i també referent en tabaquisme de l'àrea bàsica de salut Malgrat Palafolls, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la tarda.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: L'Ona Maresma Més és música, teatre, actualitat, talent. És Maresma.
1: La Mar Arenaza ha tornat una setmana més a l'Ona Maresma amb la seva secció literària per parlar de Grècia i l'Odissea d'Homer.
5: Bé, doncs tornem a parlar de llibres una setmana més amb la meva companya d'aventures literàries, la Mar Arenaza. Què tal, Mar?
6: Molt bé.
5: Avui
6: molt
5: parlem...
6: Molt animada.
5: Bueno, avui, aixequem-nos tots de la cadira perquè parlem d'un llibre poder, un dels llibres més importants en vers de tota la història, no? Parlem de quin parlem, Mar. T'agradaria dir-ho tu, vinga.
6: Sí, parlem de l'Odissea.
5: Molt bé. Sí. Però veig que has portat dos llibres referents,
6: sí,
5: no?
6: Sí.
5: Doncs quan vulguis, sí, comencem.
6: Són dues edicions de l'Odissea que, com podeu imaginar, n'hi ha 3.000 en 4 milions d'idiomes diferents, uh-huh, i és un llibre, jo crec que referent almenys al món occidental, no? I és com un llibre fundacional.
5: Sí. Com Hamlet, com Romeo, sí, i Julieta, com tots aquests.
6: Sí, sí, sí, sí.
5: Una salutació a Shakespeare, des d'aquí.
6: Salutació. Llavors, porto dues edicions que ha fet una editorial d'aquí de Barcelona, molt enrotllada i molt especial, que és Blacky Books, i porto una edició que és el que seria l'Odissea alliberada, mm-hmm, val? En el sentit des que hi ha el text de l'Odissea, tal qual, i amb una versió està traduïda a partir de l'anglès, per això, mm-hmm, val? I llavors doncs, també hi ha altres narracions, altres escrits d'autors coneguts, com la Margaret Atwood o la Irene Vallejo, la de L'infinito en un junco, on donen, doncs, fan apunt sobre l'Odissea, que són obres que ja estaven escrites, no? Uh-huh. Margaret Atwood parla, doncs, com no, de Penélope, no?, de la dona d'Ulisses, tota la resistència que ella està fent allà a casa seu i així, i és això, hi ha diferents aportacions d'autors contemporanis sobre aquest text antic.
5: Per la gent que, de moment, bueno, entenc que l'Odissea és un llibre superconegut, hiperconegut, però per, sí, la gent que no hi estigui massa al tanto, parlem de El viatge d'Ulisses per tornar
6: a casa seva,
5: a Ítaca, després de la guerra de Troia, que llavors és el famós, no?, cavall de Troia, aquesta metàfora que s'ha portat avui en dia, etcètera, sí, etcètera, que si vols després hi entrem una mica.
6: Sí.
5: Referents a aquest llibre, no sé si és el que m'has ensenyat, els dibuixos.
6: Sí.
5: Són espectaculars.
6: Sí, a mi m'agrada molt perquè, home, els que ja teniu una edat segur que coneixereu a Carl Purniuk, no?, que era un il·lustrador genial que tenia... dibuixava el país, el Babelia del país, durant molts anys, i bueno, sí, vull dir que són dibuixos molt esquemàtics però tremendament expressius, uh-huh, no?
5: Bueno, jo els he dit Stigmans perquè sembla
6: sí,
5: aquests
6: de Palito,
5: ninons,
6: sí,
5: sí, aquests ninons de pal, que sí. Fa molta,
6: sí,
5: gràcia.
6: Però
5: aquell Stigolpe, no?
6: Sí, exacte, que és el que parlàvem. O sigui, a mi se'm va ocórrer...
5: A veure,
6: un moment. Per què avui parlem de l'Odissea? Val que hi ha la pel·lícula que s'estrenarà...
5: Cuidado amb Nolan, eh? No me'l treguis, que a mi Nolan...
6: Que això ja ho farem, ja acabarem amb aquest tema. Llavors, perquè hi parlaré amb un amic meu, allò, parlar, és que no sóc ningú, no sé què, tal, tal. I, clar, d'on ve el de no sóc ningú? Pues ve del tros, no?, que Ulisses coincideix... amb el senyor Cíclop, no?, que es, sí, diu Polifem, i bueno, diguéssim que tenen les seves divergències, no? Sí. Polifem és molt gran i té molta gana, i Ulisses és molt llest i ha de trobar la manera de sortir d'allà i se n'en surt, no? I ell es presenta a Polifem com jo sóc ningú, el meu nom és ningú. Llavors, doncs, bueno, passen mil coses que no penso fer un spoiler, no, i tal, tal, passen moltes coses i tal, i llavors, doncs, quan venen els altres cíclops a parlar amb Polifem, que dius, ostres, qui t'ha fet això? Però què ha passat aquí? I ell diu, m'ho ha fet ningú. Clar, i tothom allà com molt desconcertada, i llavors aquí hem de buscar, doncs hem d'anar a buscar a ningú. Val, no és el nom amàs de la intel·ligència, el Polifem, però clar, era tan gran amb un sol ull, potser tampoc no li calia massa, però,
5: exacte,
6: en fi, diguéssim que ja, i llavors doncs, sempre hi ha aquest tema de no sóc ningú. I sempre queda una certa ambivalència, no? Això,
5: de fet, ara m'ha recordat, si parlem d'Ulisses i el Cíclop, és una mica, podem, estic tirant un triple ara mateix, però com sempre faig, una mica com David contra Goliat, no? Al final, un home més fluix físicament,
6: clar,
5: però
6: sí,
5: més intel·ligent mentalment, que aconsegueix, no?, guanyar.
6: Clar, jo suposo que per això és com una història com molt occidental, una història d'aventures molt occidental, uh-huh, i per això sempre és molt recurrent. Sempre hi ha 3.000 versions de l'Odissea, sempre hi ha 3.000 pel·lícules, 3.000 sèries, perquè em sembla que parla molt de nosaltres mateixos, no?
5: Sí,
6: que en el sentit que tenim, en realitat tenim recursos bastant limitats, no? Però tot el que és la nostra intel·ligència, no? El coneixement, les nostres aptituds, és el que ens fa, pues, en sortir-nos, sortir de les cavernes, és que si no, no haguéssim... Perquè tampoc no tenim... No som grans depredadors.
5: No, i no sobretot som... l'exemple del cavall de Troia, que és algo portat avui en dia, no? Aquesta metàfora, no? De poder, si ho portes a la vida personal, no? El veure una persona des de fora que et pot semblar una bona persona i des de dins, no? Que acabi siguent, doncs...
6: T'emportes una sorpresa.
5: T'emportes una sorpresa, com es van emportar també els de Troia.
6: Sí, perquè, en fi, estaven així tots allò amb un empat bastant tècnic.
5: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies avui per parlar-nos de l'Odissea i ens veiem la setmana que ve amb més llibres.
6: Gràcies.
0: Estàs escoltant Ona Maresma Més, el bo i millor de l'Ona Maresma.
1: A la secció de moda amb la Judit Jiménez hem parlat de codis no escrits, tendències i errors típics a l'hora de vestir-se per un casament. Judit, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Com està? Com va això?
7: Molt bé. Molta calor, com tothom, suposo.
1: Sí, molta.
7: Però fa una calda que flipa, s'ha fet un canvi de cop i volta que ja no veus. Però molt bé, la veritat.
1: Molt bé. Judit, comencem la secció. En primer lloc, volem saber si hi ha un codi invisible a l'hora de vestir-se per a un casament.
7: Hi ha un codi bastant... Bueno, que jo crec que ja és, a part de tradició, és per, com, jo crec que és protocolar i que és el que has dit tu, que és no anar de blanc a un casament. Uh-huh. A no ser que a la invitació diguin boda ibisenca, tothom de blanc, que clar, això també pot ser, i potser els novis es posen d'un altre color, però si no, el color blanc representa que és una falta de respecte cap a la núvia i representa que és el dia d'ella, no? Que ha d'anar ella de color blanc i tal, i si vas tu de color blanc, doncs li treus el protagonisme a la núvia, això no s'ha de fer.
1: Clar. Per tant, hi ha com unes normes, no, que potser no estan escrites, però que es van, doncs, assumint amb el llarg dels anys. El tema, per exemple, del color vermell, que és un color, doncs, molt llampant i que potser fa treure protagonisme a la núvia, també.
7: Bueno, però el color vermell ja s'ha posat més de moda a les bodes, perquè jo et dic que la... farà 6 anys vaig anar a una i jo anava amb un mono vermell, eh? I anaven 4 noies més i totes amigues de la núvia, i la núvia, de fet, elles eren dames d'honor i anaven vermelles. Vull dir, el que et vull dir és que el color vermell ja no és tant el protagonisme, al final ella va com de princesa, va vestida d'una altra manera. Nosaltres no ens posem un vestit de princesa de color vermell, saps?
1: Ja. Saps què vaig escoltar? Vestit...
7: Digues.
1: Clar, potser és un bulo, no? Però vaig escoltar que el color vermell significa que t'agradaria, doncs, enrotllar-te amb el nuvi.
7: Doncs si és així,
1: o robar-li el nuvi a la nòvia.
7: No sé, jo no m'havia escoltat mai, però si és així, perdó a la nòvia que vaig anar a casament, però no era la intenció ni la conya, saps? És com lo de la pinya del Mercadona, no?
1: Sí, no.
7: Ostres, que bo.
1: Em va sortir un reel, va ser un reel d'Instagram, que una noia deia, no vagis, o sigui, anava, doncs, a diferents colors i a... hi havia un text que deia, doncs, si vas a color vermell significa això. Clar, jo fa anys enrere vaig anar al meu primer casament, vaig anar amb un vestit fet a mesura de color vermell que em va costar un paston, i penso, ostres, ho arribo a en aquell moment i segurament no hagués escollit el vermell, eh?
7: No, clar, jo tampoc. Mm-hmm. Jo si arribo a saber això que tu vas dir, tampoc ho faria, és el mateix que el del blanc.
1: Ja,
7: però bueno, no sé, és com el del negre, jo que sé, el negre per mi és elegant. Si vas a una boda tarda-nit, que és d'aquestes, és un vestit, és una cosa elegant, el negre. Sí que és veritat que el negre, com que nosaltres a la nostra cultura el tenim molt lligat al dol, diu, mira, s'ha posat de luto per ir a la boda, no? Però, però en teoria no, o sigui, en realitat no és veritat. Mm-hmm. Però bueno, ja, de fet, pensa que hi ha colors, això depèn de la cultura, perquè al Japó és el dol és blanc.
1: Sí,
7: saps?
1: Clar.
7: Llavors, imagina't, o sigui, jo no sé els nuvis allà com van, però no van com nosaltres ni de conya, segur.
1: Clar, no.
7: Llavors, has de pensar que tot és molt cultural i molt de coses d'aquí, de iaies, no? Que han anat passant de iaies a filles i a netes i han anat saltant generacions.
1: Has comentat també el tema d'anar doncs, que una convidada vagi de blanc, i si no és un blanc i és més un beige, un blanc trencat, encara
7: jo,
1: també...
7: A mi em trenca això ja, eh? Jo penso que per anar als casaments, consell meu és no aneu amb aquests colors, aneu amb colors, hi ha molts colors, ostres. Mm. Tenim totes les games de blaus, de verds, de limes, de vermells, de taronges, de colors calders. És que hi ha milers de colors, marrons, o sigui, hi ha colors molt bonics que pots posar, morats, però és que el color blanc beige, és que un vestit de núvia pot ser beige.
8: Clar, molt bé. Doncs Judit, com sempre, moltes gràcies pel teu coneixement, doncs, pel que fa al món de la moda. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Una abraçada.
7: Perfecte, una abraçada. Adéu.
8: Adéu.
0: L'Ona Maresma Més és música, teatre, actualitat, talent. És Maresma.
1: I a l'espai musical, en Sergi Ferrer ens ha descobert Trinitat Nova, una banda nascuda al Masnou.
5: Doncs avui, en un nou programa de música comarcal, parlem de la banda Trinitat Nova.

Trinitat Nova és un projecte musical nascut al Masnou, format inicialment per Pau Ballbé a la veu i la guitarra, Leo Guateque al baix i Maria Puig als teclats, la formació que més endavant incorpora canvis com l'entrada d'Artur Bugunya a la bateria. Des dels seus inicis, la banda ja mostra una identitat musical difícil d'encasellar, amb un punt de partida que veu del pop dels anys 60, però que ràpidament evoluciona cap a una proposta més personal.

En aquesta primera etapa, el seu so conserva ecos d'un pop 60s dels anys 60, però amb el temps el projecte es va definint cap a un pop folk d'autor amb fortes influències mediterrànies. Tot i això, el grup també reivindica una connexió amb sonoritats tropicals i especialment amb la música jamaicana, que forma part del seu imaginari musical i de les seves referències estilístiques. Més enllà de la part sonora, Trinitat Nova destaca també per una actitud molt marcada que ells mateixos han descrit com a punk existencial. Aquesta idea es tradueix en unes lletres amb càrrega crítica i social on apareixen temes com el món laboral, les mentides polítiques, les dinàmiques socials o les modes imposades, sempre des d'una mirada inconformista i directa.

En aquest sentit, el grup ha arribat a definir la seva proposta com una barreja tan sorprenent com suggeridora. De fet, ells mateixos, i em fa molta gràcia, diuen com si Bob Dylan hagués fitxat pels Sex Pistols. Una frase que resumeix molt bé aquesta fusió entre la cançó d'autor més clàssica i l'actitud rebel d'aquest punk existencial que defineixen. Dues influències que conviuen dins el seu projecte. Amb aquesta combinació de pop-folk mediterrani, esperit crític i actitud punk, Trinitat Nova es posiciona com una banda amb una identitat molt pròpia, capaç de combinar melodia i missatge amb una mirada molt personal sobre la realitat que els envolta.

0: En conjunt, la seva proposta es podria entendre, com hem comentat, una barreja entre la narrativa del folk, l'humor del rock més teatral i la força directa del punk, creant una identitat pròpia i difícil de comparar exactament amb altres bandes de l'escena catalana. Això és tot. Fins aquí el programa d'avui. Ens tornem a escoltar la propera setmana amb més música del Maresme. Fins una altra.
1: Això és tot a l'Ona Maresme Més, un repàs als continguts més destacats dels darrers dies. Us deixem amb la proposta musical de la Zoraida Gómez.
2: Zoraida Gómez, presidenta de l'Associació Espanyola

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen

faci cap pena, que per fer roses de la sang no cal que siguem drac ni princesa. Que ho visquem com fem per Sant Joan,

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Fa algunes temporades vam explicar el final del món de l'edat del bronze al Mediterrani Oriental i al Pròxim Orient. Un món que, en qüestió de poques generacions, va canviar completament la seva fesomia. Grans imperis que van desaparèixer sense deixar rastre. Ciutats mil·lenàries que van esfondrar-se. Conflictes que van motivar grans poemes èpiques. Migracions massives que van reconfigurar el Llevant. I després de tot això, què? Quin escenari es va dibuixar un cop va assentar-se a la pols del desastre? Com van sobreviure, si és que ho van fer, les estructures polítiques i socials? Quins vells actors van mantenir-se en escena? Quins nous intèrprets van sumar-se al joc? Aquesta setmana, a les portes de Troia, intentarem posar llum a la foscor després del col·lapse. Benvinguts als inicis de l'edat del ferro. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio i història dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre què passa després del col·lapse de del bronze. I amb un títol molt especial que és "I després del col·lapse del bronze, què?". Benvingut, Alberto.
1: Bones, què?
0: Què? Com anem?
1: Bé.
0: Aquest programa és pràcticament la continuació directa del programa 369, dedicat al final de l'edat del bronze al Mediterrani oriental. Què trobarem? Cal reescoltar aquell programa?
1: A veure, sempre a favor de reescoltar programes.
0: Això sempre va bé.
1: Davant del dubte, sempre reescolteu programes. Suposo que farem una mica d'intro, una mica de resum del que vam parlar, però el que trobarem avui és com una segona part, no? Ja veurem que aquest final del bronze en el fons és el col·lapse d'una civilització mediterrània, el col·lapse de totes les xarxes comercials, el sistema de relacions diplomàtiques, intercanvis culturals i humans que s'havien viscut, no? Entre el 1800 abans de Crist i el 1200, i que de cop i volta amb certa rapidesa, però vull dir, no hem de pensar que tot col·lapsa com en les pel·lis de Hollywood, sinó en altres curs de diverses generacions, aquest món es torna irreconeixible, no? Aquestes civilitzacions col·lapsen, i jo crec que va quedar un programa força rodó pel que es pot fer en 50 minuts. Però pensant en què podia fer avui, doncs era com un bueno, i ho vam deixar en el moment, no? En el moment de col·lapse i caiguda d'aquest sistema, i potser era interessant perquè algun oient potser tenia el dubte de bueno, i com es reconfigura el món després d'aquest col·lapse del bronze, com, què passa, no? A Egipte, al Mediterrani, al Pròxim Orient, un cop que tot aquest sistema cau, i llavors, bueno, pues, què?
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @Portes de Troia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: quin plaer començar un programa amb aquesta cançó, Alberto.
1: Sí, de fet, és l'última cançó que vam tirar en el programa del Bronze, no? Quan parlàvem del final del Bronze, en aquell programa que les músiques van ser l'Alan, els Beach Boys i Black Sabbath, doncs amb aquest Iron Man, doncs és l'inici, no?, d'aquesta Edat del Ferro.
0: Molt bé, abans de començar el programa, recordem a tots els nostres oients que si ens volen donar suport ho poden fer a través de Patreon o a través d'iBooks, que ja saben que ens ajuda molt, podeu accedir a continguts exclusius, etc. Però aquí hem vingut a parlar sobre què passa després del col·lapse del Bronze, així que comencem pel principi. Com va ser el final de l'Edat del Bronze al Mediterrani?
1: Comencem al principi, explica'ns al final.
0: Bueno, clar, el programa d'avui és
1: un programa frontissa, no?, que diríem avui. Estem movent-nos entre dos mons, ens mourem entre el món de finals d'un món certament idíl·lic comparat amb el que vindria després, i aquest final no deixa de ser, que tot final no deixa de ser un inici.
0: Oh.
1: I sempre millor viatge que destí, no?
0: Què et passa avui?
1: No sé, estàs
0: molt feliç.
1: Tinc molt mal de cap, llavors sí. Intento dissimular.
0: Paulo Coelho.
1: Bueno, a veure.
0: Vale, no ens passem, no ens passem.
1: Bueno, en qualsevol cas, el món de finals del Bronze és un món, encara que no ho sembli des del nostre punt de vista, profundament interconnectat, no? On les diferents civilitzacions mediterrànies i del Pròxim Orient es relacionen a través d'unes llargues xarxes de comerç internacional, no?, teixides al voltant de la necessitat de trobar estany i altres matèries primeres indispensables, no? I això és així, com diem, per aquesta necessitat de matèries primeres, i fa que es creï com un ecosistema de relacions entre petits i grans regnes del Mediterrani, que estableixen relacions, no?, i els intercanvis matrimonials, comercials, les ambaixades diplomàtiques, el comerç de llarga distància, tenen un paper força important.
0: Molt bé, i aquest model, sabem com va arribar a col·lapsar?
1: Bé, doncs el col·lapse del Bronze final és encara avui un dels grans temes de debat a la historiografia del món antic. Jo vam parlar al programa 369, no? Les causes són múltiples i depenen, en la seva forma concreta, de diferències regionals, no? Tot i que hi hagi unes causes comunes, no és el mateix el que passa, el que sigui, al nord de Mesopotàmia que a Turquia, que a Síria, que a les illes del mar Mediterrani, que a Egipte. En qualsevol cas, podem afirmar que s'uneixen tota una sèrie de causes diferents, unes causes climàtiques, uns moviments provacionals que es posen en marxa, no? Depenent a qui seguim, són causa o són efecte d'aquest col·lapse del Bronze, no? Mm-hmm. Parlem d'aquests pobles del mar, no?, que tants rius o que tants mars de tinta han fet córrer, però això, unes causes climàtiques, uns moviments provacionals i una crisi, en definitiva, del model comercial internacional. La irrupció del ferro farà que tot això col·lapsi, no?, perquè aquesta necessitat de teixir unes relacions internacionals pacífiques, unes grans xarxes comercials, que, no?, que la teva prosperitat depengui de la prosperitat dels veïns, tot això col·lapsa. I començarem, no?, doncs una sèrie de catastròfiques dissorts que portaran a aquest món col·lapsi i comenci l'Edat del Ferro.
0: Molt bé, i ara estàs parlant de moviments de població. Et vaig a tirar una de les preguntes aquelles que no deixa dormir molta gent, Alberto. No sé si podràs respondre-la en un paràgraf.
1: Ah, jo no sé si podràs dormir, jo dormo perfectament.
0: No, tu ja sé que dors perfectament.
1: Exactament igual.
0: Qui són els pobles del mar?
1: És que és exactament igual. És una d'aquelles velles discussions historiogràfiques, com dèiem, i aquestes coses que, no sé, ja... jo crec que la gent que flipa amb els gladiadors romans és la mateixa que no dorm perquè què seran els pobles del mar, no?
0: Però vols dir que saben que existeixen? O sigui,
1: el
0: què
1: mar,
0: van
1: ser? Jo crec que quan hi ha anat a la platja, no? Jo entenc que hi ha una noció bàsica del món en el que vius, tot i que et sorprendries, eh?
0: Vale.
1: Et sorprendries.
0: En fi,
1: en qualsevol cas,
0: això,
1: els pobles del mar són, en essència, una mena de ho definiria com un fetitxe historiogràfic,
0: okay.
1: Una mena de fetichisme inherent al concepte, amb el qual es va voler, com una mica per art de màgia, no?, explicar aquest complex món del col·lapse del bronze, no? Com és un tema molt complex i com és un món molt diferent a vegades el que vindrà després, el que entenem com a propi de la endarrerida antiguitat, doncs s'havia de buscar com un factor destructiu que expliqués aquest col·lapse, no? El terme pobles del mar, de fet, és un terme que apareix a mitjans del segle XIX i que es ressuscita al llarg del segle XIX i col·loca precisament la responsabilitat del col·lapse del sistema en els atacs d'uns, de cometes, pobles vinguts del mar.
0: Oh.
1: És que si estàs a Egipte tothom ve del mar.
0: Sí, bàsicament.
1: Perquè si no creuen un puto desert. No, vull dir...
0: Sí.
1: Com una mena d'invasors estrangers que arriben als imperis i als regnes de la regió, no? I acaben amb aquests grans imperis, i tot això és molt matitzable, no? Tot això respon a un parell d'inscripcions egípcies que parlen d'una sèrie de pobles en moviment, però tampoc sap si són exèrcits, són refugiats, són migrants, bueno, tampoc sabem a qui es refereixen. Tot és molt matitzable, i si algú té ganes de saber-ne més, que dormi, no cal que
0: no cal que es posi
1: sense
0: nerviós,
1: dormir,
0: no?
1: Per saber què són els pobles del mar, i simplement que s'escolti el programa 369, que ja tampoc ho solucionem, però veureu el Sergio posar-se molt nerviós escoltant els Beach Boys, que no li agraden gens.
0: Un altre terme, no? Així, molt a grosso modo, que és com definim el col·lapse d'una civilització.
1: Bueno, això seria una gran pregunta, no? És una pregunta que també és un tema que potser fa, quan nosaltres estudiem la carrera, potser, no sé, fa 15, 20 anys o el que sigui.
0: Depèn d'aquí.
1: Depèn d'aquí, ja va ser una forquilla cronològica. Era un tema potser que, bueno, que vale, però que actualment, no, el concepte de col·lapse civilitzatori potser és un concepte que en els darrers anys estem començant a entendre millor, no? Cada cop i volta sembla que vius al primer món, però et tanquen 3 setmanes a casa i el món se'n va a la merda, plou 5 dies seguits i el país es paralitza sense trens i no hi ha carreteres, i sembla que de cop i volta tu vivies en un món feliç de finals del bronze, i ho sento molt, estàs enmig d'una cançó de Black Sabbath. En qualsevol cas, a nivell teòric, potser podem seguir, no, l'argumentació que fa Colin Renfrew, aquest arqueòleg famós, el 1979, que ell dona una sèrie de pautes per definir el col·lapse d'un sistema social, no, que són aplicables a qualsevol sistema estable que fa fallida, no, ja sigui l'Imperi Romà d'Occident, ja sigui la Grècia micènica, ja sigui el món del bronze, ja sigui el món maia, ja sigui l'illa de Pasqua, que sigui. Bàsicament, no, s'ha de donar una caiguda de l'organització administrativa central, la desaparició d'unes elites tradicionals, la desintegració d'una economia centralitzada, canvis en els patrons d'assentament, davallada de la població, i addicionalment, no, per fer encaixar aquest exemple de la Grècia micènica, no, pèrdua de l'escriptura, de la cultura, interrupció de l'arquitectura monumental, i per tant, no, com una mena de... aquestes serien com les evidències arqueològiques, o que el registre arqueològic pot demostrar o pot mostrar quan estem davant d'un col·lapse de la civilització, no? Uns canvis a les elites, un canvi a les formes de govern, a les pautes d'assentament, a les pautes demogràfiques, i que ens expliquen, no, que el món que observem ara ha col·lapsat respecte al món anterior.
0: I en general, per què és important aturar-nos a observar aquest col·lapse i sobretot també la recuperació posterior?
1: Bueno, perquè el tema del col·lapse dels imperis i de les civilitzacions, no, així com els mecanismes de, primer, de la seva fallida i després de la seva recuperació, és una línia historiogràfica que arrenca de molt antic, no? Ja Edward Gibbon, ja quan parla de no, la decadència, la idea de l'auge i la caiguda dels imperis, no? Aquest catastrofisme històric, no? Aquest pessimisme que porta a vegades a Spengler i tota aquesta caterva de pensadors. Ja han situat el tema del col·lapse de les civilitzacions, no? Per exemple, una altra època on això no és estrany que Colin Renfrew parli al 79, no? A la dècada del 70, del col·lapse de les civilitzacions, perquè precisament la civilització occidental havia col·lapsat amb la crisi del petroli, no? La crisi del petroli als anys 70 és una crisi anàloga a la que suposa la introducció del ferro, no? Hi ha una matèria primera energètica que defineix el consum de l'economia, no? Que estan unes parts del món molt concretes, i que totes les relacions, tot l'equilibri internacional es basa en no? La Pax necessària perquè això funcioni per tothom, perquè ens farem mal si això falla. Mm. Quan això falla, sigui el petroli, sigui la política arancelària dels estats moderns, sigui el que sigui, doncs hi ha unes conseqüències, no? Llavors, aquest tema de l'auge dels imperis, però sobretot la seva decadència, cíclicament té una importància historiogràfica, no? Importa perquè trenca amb aquesta idea lineal del progrés històric, no? Les societats no progressen linealment, no? No, la gent no és més feliç al segle VII després de Crist que
0: el 21, no?
1: que 20.000 anys abans de Crist, no? Però tenim aquesta idea de que el progrés, la història porta un progrés, el progrés porta una felicitat o una llibertat intrínseques que si algú s'ho ha cregut alguna vegada a la història, no sé, el Bitcoin ha caigut un 43% en els últims 6 mesos, felicitats besis. Aquest progrés històric, no? Sobretot ens parla a la idea del col·lapse o estudiar el col·lapse, de com s'adapten les societats al seu entorn quan després d'un període de crisi. És un tema molt complex, no? Com s'acaben les civilitzacions? Perquè si les civilitzacions no s'acabessin, no hi hauria, no? El canvi històric. Com es destrueix un sistema econòmic? Com es destrueix un equilibri ambiental? O com es destrueix un equilibri humà, no? Com es fa una transició de recursos claus, no? Com passem d'un sistema econòmic o d'uns recursos energètics a una... Fixeu-vos que això és el gran, no? Hem arribat al peak oil. És justament el que tenim nosaltres sobre la taula. Com es fa una transició energètica? Com adaptes les necessitats a un canvi climàtic evident, no? Com passes d'un país semiàrid mediterrani a un puto país tropical, no? Com construeixes, com mantens les infraestructures, i per tant són temes de, com veieu, de plena actualitat, no? Col·lapse, recuperació, són dos temes que entenem molt millor al segle XXI, a principis, no? En aquesta segona dècada del segle XXI, potser que l'any 2001 o l'any 1996.
0: Molt bé, i va ser homogènia aquesta recuperació o va haver-hi diferències en els diversos territoris afectats?
1: Doncs una mica és el que veurem al llarg del programa, no? Les solucions, o sigui, els programes van ser més o menys semblants, però les solucions i les reestructuracions van ser diferents a cada territori. I van donar lloc a un nou equilibri de forces arreu del Mediterrani Oriental, del Llevant Mediterrani, del Pròxim Orient, i va donar origen, no?, el fet de que alguns elements desapareguin, altres perdin importància, altres en guanyin, apareguin nous focus de poder, nous actors, no? L'auge d'algunes cultures, l'esfondrament d'unes altres, i per tant una mica això és el que intentarem veure al llarg del programa d'avui.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Comencem el bloc central del programa.
1: Res a dir?
0: No, qui ha de dir alguna cosa ets tu.
1: No, jo crec que s'explicarà per si sol.
0: Sí, o sigui, ho deixem obert,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, si tu vols, bueno, ho puc explicar, però...
0: Creus que quedarà millor explicar-ho més endavant?
1: No, tira, va, segueix, sí? Segueix. Però no sé que l'Adri vulgui intervenir, perquè l'he vist tirar la música i mirar-me amb cara de...
0: Què estàs fent, no? Crec que estàs tan desconcertat com jo. Bueno. Ara per ara... Per on comencem el nostre? A veure, és un viatge, estem explorant...
1: Un viatge...
0: És això?
1: Ah, perquè és exploradora?
0: Sí.
1: No.
0: Vale, o sigui, ja té una altra, eh?
1: No és perquè sigui exploradora, vale, sinó perquè és d'hora, no? Perquè podem començar el viatge, si et sembla, la primera parada pot ser a la Grècia continental.
0: Sí.
1: I, per tant, si hem començat parlant dels pobles del mar, que és un fetitge historiogràfic,
0: sí,
1: parlarem d'un altre, que són els invasors doris, les invasors dòries, hòstia, dòriques a la Grècia.
0: Vaja.
1: I, per tant,
0: vale,
1: ja que parlem de coses inventades, parlarem de l'invenció dòria i parlem de Dora, l'exploradora.
0: Molt bé, doncs, què tenen d'especials aquests...
1: L'Adri em fa la ola, sí, des del control tècnic.
0: Què tenen d'especial aquests invasors dòrics?
1: Doncs tenen d'especial una característica que comparteixen amb Dora l'Exploradora, que és que no van existir mai.
0: Vale, fantàstic. I o sigui, com que no? O sigui, a veure... No, i llavors per què surten els llibres de text?
1: Vale, llavors,
0: com moltes altres coses.
1: Ara hem fet el titular, ara hem fet el clickbait, ara anem a fer...
0: Ara escolteu-nos.
1: Vale. El concepte historiogràfic dels invasors d'oris, no, va sorgir a inici, com tantes coses dolentes a la vida, a inicis del segle XIX, en 1830. Per tractar d'explicar una mica aquest final del món micènic, l'expansió del dialecte dòric al sud de l'antiga Grècia, no, el col·lapse de civilització d'ori del bronze. Llavors, per tractar d'explicar aquest fet lingüístic, no? Perquè el fet de que el dialecte dori sembli que s'expandeix per la Grècia continental és un fet lingüístic, no? Es dona credibilitat a un mite grec, que parlava del retorn dels Heràclides, no? Que són com els descendents d'Hèrcules, que tornen, no? Com que se'n van de Grècia, que tornen, no? I que en va... Llavors, els lingüistes decimonònics pues diuen, bueno, pues tenim una explicació mítica de l'arribada de gent de fora de Grècia amb un canvi en l'idioma, i en el moment en què sabem que hi ha uns pobles del mar i de gent que es mou i que són violents i que venen amb espases de ferro i maten i violen, i sembla que estem en un capítol un crossover entre Vikings i Joc de Trons. I per tant ho tenim tot, no? Tenim, a través de no res, es crea una explicació als canvis culturals i materials que es troben al registre arqueològic. I com estem al segle XIX, en ple auge dels Estats-Nació. No? Fixeu-vos que no és casual que la teoria de la invasió dòria neix al 1830, que és el moment de la liberació de Grècia respecte als otomans.
0: Oh, que sorpresa!
1: De cop i volta necessitem un relat mític nacional, una explicació, no? Estem en el sorgiment dels Estats-Nació, i, evidentment, tota Estats-Nació ja sabeu que es basa en la idea d'una unitat de llengua, una unitat de nació, una unitat de cultura, una unitat de poble, una llengua, una cultura i, per tant, un estat. No? Llavors, aquesta, ja ho he explicat altres vegades, aquesta visió presentista de com funcionen o com han de funcionar els pobles, les identitats, les nacions i, per tant, els estats, que no ha funcionat, ho sento molt, mai així a la vida, excepte en l'Europa occidental sorgida de la Revolució Francesa. Però llavors, si hi ha un canvi en els patrons d'assentament, que ja veurem si l'hi ha, no? Si hi ha un canvi en els patrons de cultura material, és perquè, com un poble és una cultura, una llengua, una unitat, ha de venir algú de fora, no?
0: I liar-la, sí, sí.
1: I això són els invasors dòrics.
0: Molt bé, i o sigui, ens estàs dient que llavors no va ser així.
1: Bueno, això sustenta exactament sobre zero unitats de proves reals. Vale? De fet, ja a mitjans del segle 60, del segle 20, ja comença a posar-se una mica sobre la taula, ja comença a haver investigadors que diuen, a veure, tot això de la invasió dòrica sembla més una mena de mirall, no? Espejismo acadèmic, una realitat. No? Potser ens estem fent aquí una palla mental enorme per intentar explicar una cosa que potser no s'explica així, o sí, però no en tenim proves, no? Per exemple, alguna de les innovacions atribuïdes als doris ja existien abans en el registre arqueològic, no? Altres, com per exemple l'arribada del ferro, arriba després de que suposadament els doris arribin amb les espases de ferro, no? I si tot basses també en alguns passatges de la Ilíada que s'ha escrit 400 anys després dels fets, bueno, pues, o elements com per exemple les tipologies de la ceràmica micènica es mantenen en parts de Grècia durant 150 anys en posterioritat a aquesta suposada extinció dels micènics i arribada dels dòrics. Fins i tot, no, alguns dels trets dialectals dòrics que es creuen que són dòrics, després s'ha vist que ja es trobaven aquests tres dialectals en tauletes del lineal B micènic. Llavors, potser estem pensant que són girs lingüístics dòrics i hem posat l'etiqueta de dòrica, coses que eren micèniques, però com ja venem amb el xip, no, de que hi ha hagut una substitució poblacional, la gran substitució, pues, flipem, no? El que cau és un sistema polític i econòmic, no? Que passarà a Grècia és el mateix que passa a la resta del Mediterrani Oriental. El que cau en el bronze, més enllà d'una davallada demogràfica o ambiental, o que hi hagi guerres, com estem en la puta vida, sempre hi ha hagut guerres, no sé si el problema de cop i volta, preocupar-nos perquè la gent es mor és no entendre com funciona el cicle de la vida.
0: Exacte,
1: sí. Llavors quan dius, hi ha gent que es mor a Gaza, i dius, bueno, sí, hi ha més llocs, no? A vegades vivim en una bombolla que, quan pensem al passat, vull dir, la normalitat és el conflicte. El que cau és el sistema polític i econòmic del món micènic, però dir que això cau per uns invasors violents que arriben, que assassinen a la població, que la substitueixen, que ocupen els assentaments, que canvien la llengua, que porten un no sé què, hi ha un salt lògic molt gran, no? I per tant, bueno, és molt matisable, no? O molt restringida aquesta idea de l'invasió dòrica.
0: I llavors, a nivell demogràfic, què es veuen als registres arqueològics?
1: Doncs, tampoc hi ha una evidència clara de l'afluència de nous pobladors. De fet, al contrari, sembla que el que hi ha és un descens força evident de la població de la Grècia continental just després del col·lapse del bronze. I aquí et dirà que, clar, si arriben els doris i els maten a tots, clar que baixa la població. Però s'identifica aquest registre violent, el registre arqueològic. Sí que sembla que hi ha un despoblament de la Grècia continental. En alguns models s'ha arribat a quantificar entre un 40 i un 60% de la població. Diu moltíssim. Estem dient d'uns 600.000 habitants de la Grècia continental a uns 340.000. Molta gent, però, bueno...
0: Proporcionalment molta gent, no? Però
1: que es despobli, que hi hagi menys gent, no vol dir necessàriament morts.
0: Clar.
1: Pot voler dir menys natalitat. Mm-hmm. No? Mireu a Japó d'aquí 40 anys.
0: A veure
1: quants milions de persones hi ha, i llavors si els han hagut d'anar els doris a matar-los. No? Un canvi en el sistema econòmic porta uns canvis a la natalitat. No? I si tu mires un registre arqueològic a 100 anys vista, 80 anys vista, un canvi en la tassa de fecunditat és un canvi en la vida de la població,
0: sí.
1: Sense que això implica que aquesta població ha mort per Khal Drogo. També hi ha moviments de població. Per exemple, sí que s'ha detectat moviments de la Grècia continental a altres parts de Grècia, a les illes, al Llevant, a Canaan. Recordeu aquells filisteus,
0: mm-hmm,
1: que els recuperarem, aquests palessets que són d'origen grec, no sabem si insular o continental. Vull dir, el que hi ha és una fallida del sistema polític, del sistema econòmic, que això porta, com deia Colin Renfrew, no?, uns canvis en les elites tradicionals, un canvi en les relacions de poder, un canvi en els patrons d'assentament, un canvi en moltes coses que no necessàriament s'explica perquè aquí som ungas, no? I això és el Age of Empire, i, no? I quan venen al teu poblat amb porres a matar-te, has perdut la partida, no?
0: Llavors, passem, si et sembla,
1: passem,
0: a un altre escenari, no?
1: Perfecte.
0: Per exemple, Egipte. Sempre recorda que dels grans imperis del bronze final, Egipte és precisament el que sobreviu.
1: Sí, sobreviu seria justament un terme exacte, no? Perquè sobreviu, però amb uns canvis d'intensitat, d'importància molt marcats i molt evidents, que el que fan que el que fa és que això sobreviu, no? La importància d'Egipte, l'Egipte de les primeres 21 dinasties a les d'ara, no té res a veure, no? Sobreviurà a la crisi de final de bronze, però l'estratègia seguida és la de replegar-se sobre si mateix.
0: I què hem de saber, doncs, d'aquest replegament?
1: Bé, un element fonamental en tota la dinàmica egípcia, però també del Llevant, de Grècia, del Pròxim Orient, al llarg d'aquest programa, és l'estrès climàtic, no? Hi ha documentada, per exemple, una persistent megasequera, no? Com megaconstrucciones, de la que s'han trobat evidències des de la península itàlica fins a l'Iran. Vale? Un clima més sec, amb menys humitat, menys precipitacions, i això afecta poderosament a les civilitzacions de finals del bronze i inicis de l'edat de ferro, perquè precisament penseu que es defineixen com a civilitzacions hidràuliques. Vale? Tant la civilització egípcia com la civilització mesopotàmica són civilitzacions amb un marcat caràcter hidràulic, que viuen de la gestió del regadiu, no? Del control estatal o religiós de l'agricultura, de la canalització de les crescudes del riu Nil, de les canalitzacions del Tigris i l'Eufrates. El cabdal del Nil, per exemple, es va reduir dràsticament, perquè aquesta sequera porta a una menor tassa de precipitacions a la meseta d'Etiopia, i això fa que el Nil de cop i volta no es desbordi com sempre, no? No irrigui com sempre, menys agricultura, menys aliments, i això porta a una gran crisi alimentària que porta fins i tot ja en aquesta època
0: hi ha unes
1: grans documentades vagues de treballadors, sí, no? Perquè de cop i volta tu els hi pagues amb menjar, no pots sostenir tota aquesta, recordeu, tota aquesta burocràcia, tots aquests treballadors estatals, no? No els construeixen les piràmides i les obres públiques, no són esclaus, són treballadors, s'han de mantenir, es invertir en la xarxa ferroviària, de puta.
0: Sí. Bueno, tot i això, Alberto, no sé si ho podem dir avui, però avui el 30 ha funcionat
1: sí,
0: bé.
1: Sí, clar, com només l'he utilitzat jo.
0: Exacte.
1: Clar, vull dir, avui,
0: per primer cop en...
1: Jo crec que ho he dit per WhatsApp al grup. Jo crec que des de la pandèmia,
0: hòstia,
1: quan venia amb un permís especial a la ràdio a gravar, no he agafat el tren més buit en hora punta al vell mig de Barcelona, el tren de les 2:00 PM. Bueno, escolta, el col·lapse de la civilització no vol dir que tothom col·lapsi igual.
0: Clar, i que no tot deixi de funcionar.
1: Ah, que teniu cotxe, aneu a la peixatera.
0: Ja m'ha costat a mi arribar, també. Com serà l'Egipte d'aquest ferro inicial?
1: Bé, doncs, és un Egipte que es manté, però que no creix, no? Trobarem governs febles, intrigues de palau, desordres interns, replegaments a les fronteres interiors, no? Per exemple, es retiraran, no?, de totes les, de tot allò que no és estrictament el nucli egipci. De tots els faraons que van, a més és molt bonic perquè són molt ordenats els egipcis, i tenen 8 faraons que es diuen igual, seguits.
0: És que, no?
1: I més, perquè de Ramsès II, però de Ramsès III, de Ramsès Palito, Palito, Palito, a Ramsès Xi, a Ramsès XI, són 8 Ramseses sense plena ni glòria.
0: És que passen per allà, no?
1: Vinga, passi Ramsès IV. Veure, que siguiente, passis Ramsès V. Ho ha fet també que el següent s'intitula Ramsès VI. Vale? Doncs en aquesta època, internacionalment, Egipte pues, no fa res. Es retira del Sinaí, es retira del Llevant, de tota la zona, no? De la seva, aquella vella zona en disputa, no? Entre els hitites, que han desaparegut, i Egipte, que diu abandono, tota la zona de Canaan, no? Tota la zona del Pròxim Orient. Els egiptes es retiren, no? Retiren les seves fortificacions, i ha caigut el sistema de comerç internacional. Ja no necessito defensar les xarxes de comerç internacional, ja no necessito defensar les fortaleses cananees, ja no necessito que els meus soldats protegeixin els mercaders que ja no van, no? Llavors es replega.
0: M'han pogut tirar enrere i ja va.
1: Llavors, doncs més o menys, Egipte es retira del Sinaí cap a l'any 1140 abans de Crist, i també es retira de l'Alta Núbia, que és on contornaven les mines d'or, que també eren indispensables abans i que ara, bueno, doncs brillen.
0: I en aquell moment apareixen lluites internes? Seran molt ferotges?
1: Sí, tot d'ho ferotges que poden ser en gent que caminava de costat, no? A l'hora de barallar-te és com...
0: És difícil.
1: És barallar-te en dues dimensions, no? És com barallar-te com el nen de Castefa.
0: Hòstia.
1: Sí. Bueno, sí, aquesta pèrdua del paper internacional, dels efectes de la pèrdua de les xarxes de comerç i el temps, unes fams, uns efectes negatius climàtics, porten a que el poder polític també es trenqui. Vull dir, no, és inherent una cosa a l'altra, no? Durant el govern de Ramsès XI, Egipte es divideix en diferents poders, no? Per una banda tenim a un sacerdot d'Amon, anomenant Herior, que reclama el nord de Núbia, o reclama el control de Núbia i l'Alt Egipte, i s'autoproclama virrei de Kush i visir de l'emperador.
0: Molt bé.
1: Diu, bueno, pues enganya.
0: Por todo lo alto, eh? Així...
1: I per altra banda, no, un dels funcionaris de Ramsès XI, Esmendes, pren el control del nord del país. Ja sabeu que és en contradictiu perquè l'Alt Egipte és al sud i el Baix Egipte és al nord, perquè com el Nil és l'únic riu que va al contrari que la resta del món, mm-hmm, doncs per ells el nord és el baix i el sud, bueno, mira, s'ha d'estimar. Esmendes pren el control del nord del país, el Baix Egipte, i a la mort de, no? Hi ha un moment que hi ha tres emperadors, no? un emperador i dues persones que passen de l'emperador i governen ells.
0: Vale.
1: I quan mor Ramsès XI, Esmendes va dir, què faig, m'autonomeno Ramsès XII i seguim? I no, es proclama faraó, que mou la capital a Tanis, al delta del Nil, que ho serà durant any i mig, segle i mig, i tot això inaugura el que es coneix com el tercer període intermig i és l'inici de la 21, la dinastia 21.
0: Vale. 21ena. I quan tornaran a unir-se l'Alt i el Baix Egipte?
1: Doncs trigaran unes quantes dècades, no? Fins al regnat de Susenes I, al final del segle XI abans de Crist, quan Egipte torna una mica a sortir de la seva... s'unifica l'Alt i el Baix Egipte, surt una mica de les seves fronteres, torna a intentar molt tímidament intervenir en el Sinaí, en el Llevant, i... però clar... no serà ni amb la intensitat abans que hi havia el bronze final, ni serà possible perquè en aquella regió ja s'han assentat, ja s'han començat a assentar nous poders que qüestionen el domini egipci.
0: Anem a parlar precisament d'això, no? En aquesta regió al Llevant, durant l'absència dels egipcis i l'esfondrament de l'imperi hitita, qui pren el control?
1: Bé, doncs trobarem vells coneguts que segur que us sonen, no? A la regió durant el bronze hi vivien els cananeus. No? Canaan, si he sentit textos bíblics i tal, doncs aquesta zona hi havia els cananeus, no? Una mica d'intermediaris entre hitites, assiris i babilònics i
0: egipcis, no?
1: Sí. Aquests cananeus seran substituïts, o aquesta regió de Canaan, just amb el col·lapse del bronze i inicis del ferro, apareixeran dos actors nous que segur us sonen, els filisteus i els hebreus.
0: Som-hi. Comencem pels filisteus. Qui són aquesta gent?
1: Doncs aquests filisteus són aquells que ja hem parlat, vam parlar al programa 369, hem parlat una mica al principi del programa, que les fonts egípcies els mencionen com a pelesets, els grecs ho formen a pilistim, no? Pilistim, filistim, filisteus, són també el que dona el nom a Palestina.
0: Palestina,
1: no? Palestina és la terra dels pilistins.
0: Que és una venjança romana, no?
1: És sí. No s'ha dit, si és antic no dius palestins, dius pilistins, tot amb la i sona diferent, però bueno, aquests pelesets, filisteus, pilistims, havien estat incluïts en aquesta llista de pobles del mar vençuts, no? L'any 1207, la primera referència, 1177 a la segona, pel faraó, juntament amb els xardens, el xequer, els engen, els equers, no? Tots aquests pobles que, bueno, s'han intentat identificar com a pobles insulars del Mediterrani, no? De Sardenya, Sicília, els aqueus, els dànaus, els filisteus... Doncs aquests filisteus, després d'aquesta desfeta, s'instal·len al sud-oest de la regió de Canaan, no? Sembla que materialment sembla que provinguin del món de parla grega, no? per la cultura material que tenen, i darrerament, fa un anyet i poc, va sortir un article que llançava una hipòtesi que els vinculava a la ciutat, a una ciutat de Xipre,
0: oh, sí,
1: que és Pila, és els pilisteus, els pilesets serien, no, aquesta ciutat de Pila, que segurament aquesta població es mou per un estat climàtic, o es mou perquè, bueno, perquè el món està es posen en marxa, i aquests pilisteus, bueno, sigui com sigui, jo no entraré tampoc en validar o no, aquests filisteus, aquests pelesets instal·lats a Canaan, s'assentaran al voltant de cinc ciutats importants, no? Ascalon, Asdod, Ekron, Gaza, i Gaza, sí, abans era una ciutat, ara és un descampat.
0: Hòstia.
1: Una ciutat no? On els filisteus ja s'assentaven, eren ciutats que moltes vegades, per exemple, com Ascalon, eren fortificacions egípcies, no? que Egipte havia creat per controlar el territori cananeu. Quan Egipte es retira, de cop i volta, doncs tu arribes...
0: Aprofitem, no? Ja ho tenim aquí muntat.
1: No hi ha ningú defensant la ciutat.
0: Pues mira que bé.
1: I aquestes cinc ciutats, Ascalon, Asdod, Ekron, Gaza i Gat, es coneix com la Pentàpolis filistea, no? Les cinc ciutats que controlen el territori filisteu.
0: I el registre arqueològic què diu de tot això?
1: Doncs que, el que dèiem, que totes aquestes ciutats ja existien com a ciutats cananees durant el bronze, i s'observa que a finals del segle XII, a principis del segle XI, comencen a presentar una cultura material diferent, no? Ara bé, va ser una conquesta violenta.
0: Ah.
1: Va ser un assentament sobre ciutats vingudes a menys i abandonades per les condicions climàtiques adverses. Ciutats que han deixat de defensar-se perquè la zona ha deixat de tenir un interès estratègic. Clar, també podem afirmar que en un estrat immediatament superior apareguin restes materials diferents no vol dir que no hi hagi ni hagut 5, 10, 15, 20 anys de despoblament. Llavors, no ho sabem. El que sí que sabem és que els filisteus ben aviat haurien de repartir-se l'antic territori cananeu amb altres convidats, no? Amb els hebreus.
0: I aquests segurament en sonen una mica més, però qui són? I per què apareixen ara de cop?
1: Bueno, la primera referència als israelites, no? Aquests hebreus, és del 1207, també en aquesta inscripció del temple de aquesta inscripció que és a Karnak, que narra la victòria del faraó Menemtà sobre aquesta coalició, primera coalició de pobles invasors, també apareixen els Epiru, els hebreus, no? És un tema molt complex i no entenem gaire, no? Perquè potser no dic dona per un programa sencer, només les peripècies de no, l'evidència arqueològica o no dels textos bíblics.
0: Crec que, perdona, Alberto, però crec que teniu un programa, tu i l'Oliver, de fa molts anys, de les peripècies de l'antic poble d'Israel?
1: Pot ser que sí.
0: Buscarem a veure si sí, abans d'acabar el programa podem donar el número 1.
1: Però bàsicament, si descartem la teoria que dona... Hi ha la teoria que tu pots dir 100% de credibilitat al relat bíblic, el que està escrit i va passar així i punto, perquè és paraula de Déu. Uh-huh. I si és així, doncs, perfecte, tens una certesa històrica que la resta mai tindrem. Però si no... existeixen quatre grans tipus d'hipòtesis sobre qui són els hebreus.
0: Quines són aquestes hipòtesis?
1: Doncs bàsicament podem tenir la primera hipòtesi, que és la conquesta, no? Són un poble nouvingut que conquereix el territori de Canaan de manera violenta, no? Venen de l'interior del Llevant i se sumen a la regió. La segona hipòtesi, una infiltració pacífica, no? Són un poble seminòmada que s'ha instal·lat a la regió d'una manera permeable, aprofitant el buit de poder produït pel col·lapse del bronze. Mm. Doncs aquests pastors, saltejadors de camins, comerciants,
0: van entrant,
1: el que
0: no?
1: sigui, van entrant, es van assentant, bueno, no? una infiltració pacífica. Una tercera hipòtesi és que són camperols rebels.
0: Home,
1: són camperols de les terres altes de Canaan, que no, dominats, que ja estaven allà, dominats pels cananeus, i quan els cananeus se n'han anat, ells diuen, pues ara és la nostra, ens aixequem contra els cananeus, ocupem les seves ciutats i aquí manda mi potor.
0: Quarta hipòtesi.
1: I la quarta, estem buscant si aquesta frase la diu l'Antic Testament. T'imagines
0: a
1: Abraham?
0: O el joc aquell, no? De bibliofantasia.
1: Bibliofantasia. Abraham o Abraham Mateo? Frase d'Abraham o d'Abraham Mateo? Bueno, i la quarta hipòtesi és que són... invisibles, gent que era invisible que ha deixat de ser-ho, és a dir, en el fons els israelites ja estaven allà, eren part de la població cananea que de la regió, que un cop que desapareix el poder estatal evolucionen cap a un nou nom, no? Un nom anterior, o bueno, que era gent que no és que arribi, sinó que ja està allà. Bueno, qualsevol de les quatre hipòtesis té els seus partidaris, els seus actors, les seves argumentacions, no hi entrarem. A tot això, les fonts egípcies i del Pròxim Orient parlen d'aquests Epiru, no? Que sembla que és, s'ha volgut veure l'origen dels hebreus, no? Els Epirus són els hebreus. Hi ha dades per avorrir i diferents interpretacions que van des de considerar-se els hebreus, el fet de que és una forma de referir-se a saltejadors de camins, no? Que no fan referència a cap poble en concret, sinó és com una mena de... No? És com el terme almogàver, a l'edat mitjana, no? Oh. Que no és que siguin d'Almogaràbia, no? Sinó que és un terme per parlar, o viking, no? Són termes per parlar de gent que fa coses.
0: No som de Vikinglàndia?
1: De Vikinglàndia, sí.
0: No, eh?
1: Sí. Viking, Cristina i Barcelona. Bueno, potser ja un altre dia ampliarem. En qualsevol cas, com en el cas dels pelesets, filistims, filisteus, els primers assentaments que podem identificar a la regió parlen d'unes dates que van entre finals del segle XII i principis del segle XI.
0: Molt bé. He trobat el número del programa. És el sí? 128.
1: Vale.
0: Ja fa temps, això, eh? I aquesta coincidència, Alberto, per què?
1: Bueno, bàsicament, no és casual, no?, que filisteus i hebreus es trobin a Canaan. Bàsicament, els dos pobles el que fan és omplir el buit polític, el buit militar, que s'ha creat per la retirada dels egipcis a la regió, no?, i per la desfeta dels cananeus. Els terratrèmols, les sequeres, els desastres climàtics han generat que durant algunes generacions la zona es desestabilitzi, i quan això recomença a recuperar-se, no?, permet que tant filisteus com hebreus ocupessin espais que, d'haver existit unes condicions millors o unes condicions normals, mai haguessin pogut capturar pels propis mitjans, no? És quan la Bíblia et diu que arriben a Jericó i que té unes muralles enormes, que són des de... del tercer mil·lenni i fins abans amb les neolítiques, i de cop i volta et diuen, no, van tocar una trompeta abans del dèbom, i les fumades van caure i vam entrar i van conquerir així. I dius, home, potser t'ho vas trobar derruït.
0: No cal que expliquis potser que vas tirar amb una trompeta.
1: És aquestes coses, no? Al final, tant filisteus com hebreus són fongs, són oportunistes, no? Quan baixen les defenses, surten i ocupen un espai que naturalment potser no haguessin tingut tan fàcil d'ocupar, no? I això ens explica com aquest col·lapse del bronze genera, no?, doncs, diferents adaptacions.
0: Però tan greu va ser el canvi climàtic?
1: Bé, estudis recents mostren que hi ha una relació força inequívoca, no?, entre aquests assentaments israelites i filisteus, que s'intensifiquen vora el 1150-1100, amb una petita època de bonança climàtica entre desastres, no? Va coincidir amb un retrocés de la sequera, amb un augment de la humitat al sud del Llevant, que, per exemple, es documenten en l'expansió de cultius d'olivera, de cereals, no? De fet, el Llevant sud és de les poques zones en aquesta forquilla cronològica que sembla augmentar la seva població, no? Grècia està perdent població, Assíria està perdent població, Egipte està perdent població, i en canvi el Llevant està creixent la població. No només filisteus i israelites, sinó els regnes de Moab, els moabites, el regne d'Amon, d'Edom, són regnes d'aquesta regió cananea que viuran una forta expansió durant aquesta època.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Sembla que estem escoltant una classe de música de P5.
1: Podria ser. Però això és la cançó més antiga del món, de la que es té constància, no? Bueno, això prové d'una tauleta d'argila mesopotàmica, on trobada a Síria, on trobada a principis dels 50 a Síria, i que tenia, de la ciutat d'Ugarit, que tenia uns 3.400 anys d'antiguitat i que tenia com una sèrie de... en idioma hurrita, i tenia una sèrie de notacions musicals que permetien, no?, que era un text d'un himne, no?, de culte, i que es considera que és la cançó antiga conservada més antiga del món, no? L'any 1972 la professora Ayn Dracorn Kilmer va... caçador de vampirs. Professora de Siriologia a la Universitat de Califòrnia va fer una proposta d'interpretació d'aquesta cançó, que és el que hem escoltat, i a mi em fa molta gràcia perquè és literalment jo tocant un
0: xilòfon? O...
1: No, un teclat Casio d'aquells de nen petit. I em fa molt feliç que la cançó més antiga coneguda del món sigui una cosa que podria fer jo amb 5 anys. Llavors, penso que tinc marge de millora. Vull dir, jo estic ara mateix... O sigui, el meu nivell musical és el mateix que tenia la humanitat fa 3.400 anys.
0: Bueno,
1: a partir d'aquí, escolta, Bad Bunny.
0: Poc a poc, Alberto. Comencem a tancar el programa parlant d'un altre dels grans espais culturals del món antic, que és Mesopotàmia. Com va afectar allà?
1: Torno. Ets una professora de Siriologia. D'anys investigant, i fas això, i tancada allà a la biblioteca, fent la teva proposta de música. I arribes amb això, amb el teu pi.
0: O sigui, tens un tribunal de 100 professors, sí, experts, i tu
1: tots callats, treus el teu Casio i comences. I ara un culte ugarític, pi. Bueno, i després el que va col·lapsar va ser el bronze.
0: Per què no hem col·lapsat nosaltres, no? Tornem a Mesopotàmia. Anem a Mesopotàmia. Com afecta allà el col·lapse del bronze i l'inici de l'edat de ferro?
1: Bé, molt ràpidament. Podem parlar dels espais diferenciats, no? La baixa Mesopotàmia, l'alta Mesopotàmia, no? Assíria i Babilònia, per entendre'ns. En general, els dos regnes van ser els més resistents enfront dels embats de final del bronze. També són els més allunyats del Mediterrani, no? Van conservar la seva escriptura, van emprendre grans projectes constructius i van mantenir més o menys intacte durant les primeres generacions el seu sistema de govern.
0: Llavors, tot bé, no?
1: Ni de bon tros, no? Que resistissin comparativament millor que Egipte o que altres espais no implica que no patissin, no? Entre 1200 i el 900 abans de Crist tenim documentades fortes sequeres. S'ha calculat que en certes zones de Mesopotàmia la població es redueix fins al 75% respecte al bronze final.
0: Déu n'hi duret.
1: Sí. A Síria, per exemple, no comptem amb inscripcions reials conservades durant gairebé 75 anys de buit en l'activitat política a Síria. Per exemple, del regnat d'Assurdan I, que va governar durant 50 anys, no tenim cap inscripció. Amb tot, sembla que la recuperació del món assiri va ser força ràpida comparada amb altres zones, o potser els efectes inicials de la debacle no van ser tan grans, perquè va haver-hi figures importants, com la de Tiglatpilesar I.
0: Tiglatpilesar. M'encanta.
1: És la catalanització en bueno. Tiglatpilesar, no sé, només perquè s'aprenguin el teu nom ja... Bueno, que va ser una figura clau d'aquest imperi assiri mitjà que va frenar una mica la decadència de l'imperi.
0: I aquest senyor amb un nom tan amigable, com ho farà, això?
1: Tenia tela per fer, no?
0: Molt de tela.
1: Doncs, bàsicament, amb una potenciació del militarisme, no? En la línia també, que també seguirà, per exemple, el seu contemporani babilònic, Nabucodonosor, primer.
0: Gran amic del programa.
1: Sí. A mi m'agrada, jo recordo ara molt carinyo, el Nabopolassar.
0: Això és correcte.
1: Nabopolassar.
0: Sí, sí.
1: Que per mi, repeteixo, és nom de restaurant vegada, gràcies.
0: Una abraçada.
1: Aquí, tot aquí. Bueno, tant un com l'altre instauraran campanyes militars anuals, per tal de capgirar la situació, per assentar fronteres. Recordem, per exemple, que Nabucodonosor primer serà, no recuperarà el codi de Hammurabi, però serà el que es venjarà dels elamites que havien saquejat Babilònia, no?, uns anys abans.
0: I aquest militarisme serà una forma de combatre tot aquest col·lapse?
1: Doncs sí, i pel que es veurà, potser la més reeixida, no? Potser, no? Nabucodonosor portava la samarreta, no?, de Trump tenia raó o alguna cosa d'aquesta, no? O al revés, Trump la... T'imagines? Nabopolassar.
0: Nabopolassar tenia, sí. Was right. No?
1: Doncs això. Ja hem vist que altres havien triat l'opció d'emigrar, d'ocupar nous territoris aprofitant la despoblació, altres havien optat per replegar-se dins les seves fronteres i afrontar els desordres interns de la millor manera possible, però el que faran els assiris és justament l'opció contrària. Mm-hmm. De fet, la seva opció és la que trenca radicalment amb la lògica del món anterior i de l'esquema internacional que havia funcionat durant el bronze.
0: I com és això?
1: Doncs, bàsicament, agafem Assíria al llarg del bronze final, no? Entre el segle XIV, XIII... abans de Crist. Els reis assiris formaven part de les grans potències de l'època, no? Els hitites, els egipcis, els micènics, i intercanviaven ambaixades, regals enormes amb la resta de monarques importants de l'art mediterrani, des d'Egipte fins a Hattusas, mentre que amb les petites potències regionals, no? Els cananeus, la ciutat Biblos, Ugarit, Sidó, Tir o altres ciutats cananees, practicaven un comerç, una diplomàcia, uns intercanvis. Hi havia una xarxa interconnectada entre totes aquestes ciutats,
0: sí, sí, sí,
1: petites, aquestes grans potències, on, bueno, l'economia fluïa. Doncs bé, a partir del segle IX, abans de Crist, quan Assíria ressorgeixi de la crisi, no? que arribarà, que aquest exitós regnat de Teglu Falassar primer havia contingut però no evitat, ho farà quan sortirà d'aquesta crisi amb un esquema ben diferent al cap, que són els nous imperis del ferro, no? De la mà d'Assurdan II, el que els assiris volien d'aquests altres regnes, simplement, no? No era com abans, que si jo vull cobre de Xipre, haig d'anar a Biblos i fer un regal i que llavors ens en portin i jo els hi dono, no. Ara el que faran és, vull una cosa,
0: l'agafo.
1: Mitjançant una conjunció equilibrada de campanyes militars anuals, saquejos, instauració de tributs, no? Imperialisme, un esquema, com podeu veure, molt diferent al que havia imperat generacions abans. Mm-hmm. No? El tratat de Cadés, arriben els hitites, arriben els egipcis, es peguen i diuen, bueno, caballero, bueno, adéu, fins aquí. Els assiris
0: van a saco.
1: El món havia canviat i literalment s'havia convertit en ferro. No? Una situació acompanyada d'un òptim climàtic que farà que des del segle X abans de Crist fins a finals del segle VIII la regió travessi per un període humit i fèrtil com potser no ha tingut mai a la història. Uh-huh. I això és el que portarà a la creació d'aquest, això que coneixem com l'imperi neoassiri, que és potser la més reeixida de totes les encarnacions d'aquest imperi, i que potser això és una història per una altra. I l'imperi neoassiri, què?
0: Molt bé, Alberto, moltíssimes gràcies per aquest programa tan interessant. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem a una altra setmana de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.